És música. És passió. És...

Radio Pego, radio de proximitat.

radiopego@pego.org, el correu de la ràdio.

I per acabar us farem una cançó que... que m'agradaria dedicar-li a Francisco.

Gràcies. Gràcies. El Cristian, en Penny. Els gossos, el Franco, el Nacho, l'Oriol, el Roger, Jesús al baix, en Jimmy a la bateria i l'Enric Canada, la percussió. I tot xupi. Adéu, sóc el Penny.

Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

0: baby, mi amor.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
2: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.
3: A l'estiu a Pego es viu. Tens una cita amb la música en directe per refrescar l'ambient. Este divendres 24 de juliol i a partir de les 8:30 de la vesprada gaudeix de Cançons a la llum de la lluna. L'espectacle protagonitzat per la cantant Sarai García a la plaça del Mercat de Pego. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

0: Ciborno, esprit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç d'amor. Vell, marruc i viós, renyut serrós, escarrà genuós.

encén-la. Li ha llam un bon mistur. Jo no tinc res més a fer.

encenc. La rialla m'ho misto, jo no tinc res més a fer. Serà que no puc.

Sí, sí, sí. Ai, neca, m'ha dit tot això, m'ha dit tot això. Ja, però... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, s

moment d'atenció, si us plau. Bé, moltes gràcies per haver vingut. Avui que celebrem que ens mengem el món. Res, només dir-vos que ara de postres hi ha una mica de formatge d'ovella amb melmelada. Però que us guardeu una mica de gana. Ganes de somriure, ganes d'abraçar, ganes de convertir petons en il·lusions, ganes de follar, fer l'amor i, sobretot, tingueu ganes de ballar i gaudir de la música.

0: local.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, www.radiopego.com.
3: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

Però d'aquest dolor en trec la força per escriure aquests mots i recordar-te. Més tenaçment que mai, m'esforço a créixer sabent que tu creixes amb mi. Projectes, il·lusions, desig prenen volada per tu i amb tu, per molt distants que et siguin, i amb tu i per tu somio de complir-los. Te'n fas present en les petites coses i és en elles que et penso i que t'aboco. Segur com mai que l'única esperança de sobreviure és estimar amb prou força per convertir tot el que fem en vida i a créixer l'esperança i la bellesa. Tu ja no hi ets, i floriran les roses, maduraran els blats i el vent tal volta desvetllarà secretes melodies.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego.
2: Sufro una ola de calor, de calor, de verano.
3: En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653 867 383.

0: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre dins.

96 640 0212, el telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltant.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

ayer, posar una cinta de vídeo que vas a mirar, fer una conferència des d'un telèfon fixe, portar una pel·lícula de fotos a revelar,

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
1: Procurar estar en un ambient fresc.
0: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
1: Beure abundant líquids frescs.
0: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
1: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
0: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
1: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
0: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
1: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
0: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

A l'estiu, Apego es diu. T'agrada la natura i l'aventura? Si és així, diumenge 26 de juliol pots viure en una experiència única per experimentar un entorn inigualable. Per inundar-nos de la calma, la calma i la sol. A les 8:30 de la vesprada tens l'oportunitat de descobrir la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant, en format gimcana. Inscriu-te amb les teves amistats o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o al 699-7628-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.
1: A l'estiu a Pego es viu. Tens una cita amb la música en directe per refrescar l'ambient. Este divendres 24 de juliol i a partir de les 8:30 de la vesprada gaudeix de Cançons a la llum de la lluna. L'espectacle protagonitzat per la cantant Sarai García a la plaça del Mercat de Pego. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

Al meu poble la gent compra al mercat cada dijous. Botifarres, llonganisses, sardinetes, floricols. Compren

A l'estiu, a Pego es diu. T'agrada la natura i l'aventura? Si és així, diumenge 26 de juliol pots viure en una experiència única per experimentar un entorn inigualable. Per inundar-nos de la calma, la calma i la sol. A les 8 i mitja de la vesprada tens l'oportunitat de descobrir la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant, en format gimcana. Inscriu-te amb les teves amistats o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o al 699-7628-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

Amb els peus a terra i les mans alçades, observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre, connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta.

0: esta pena. Em veig perdut enmig d'aquesta selva i amb les cadenes faig figures, això és la condemna.
1: Per si la pregunta digui que ho estic deixant, que aquesta merda em senta mal i ja sé quin és el final.

0: mi tiempo eres tú.
1: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
2: And it goes...

Ràdio Pego, estem al teu costat. Ràdio Pego, www.radiopego.com.

Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. Hi ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

0: Radio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653-867-383. Sufro una...

0: Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia. I cada dia me cuesta más.
1: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
2: procurar estar en un ambient fresc,
1: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
2: beure abundant líquids frescs,
1: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
2: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
1: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
2: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
1: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
2: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
1: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
2: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
1: és el 653 867 383.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: Ràdio Pego, amb la seva veu. Ràdio Pego.
0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pots matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.

0: radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Radio Pego, radio de proximitat.
2: Dans cette rue y avait... Cap Bass, Cap.